0: det var bättre för.
1: Something flavor. Aventura.
2: Hello?
1: Shh. Solo escucha.